mystery.

checking out.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, però a diferència de dies passats, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, i això sí, amb un cel més clar i amb més sol al centre del dia. Continuarà fent calor, però comença a anar de baixa la onada de calor d'aquests dies, i avui doncs es notarà una mica. De nit ha baixat una miqueta la temperatura, poc, s'ha situat entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima encara serà alta, però no pujarà tant, i estarà entre 32 i 33, com a molt, amb una humitat moderada i ambient una mica aixafogós. Vents en conjunt febles, d'enterrals fins a mig matí i al final del dia, i més aviat de xaloc moderat al centre de la jornada. Això farà que la mar comenci a rissada, però augmentant a marejol considerable a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
4: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
5: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
4: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
1: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert. Queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús, o siguin necessàries per a l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
6: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar de manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables.
1: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
7: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
1: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
7: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
1: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
6: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
7: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
4: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous, 9 de juliol, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot en les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
8: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
4: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
8: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mor un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
4: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la biblioteca mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
1: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I amb la Borda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
9: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que a Cubelles doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
1: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
10: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals.

0: facció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva. Futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista, com a preparador físic, i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud. Pona una. Radio Cubelles. DJ Junior Vera.

0: Si des de Formentera.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, però a diferència de dies passats, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, i això sí, amb un cel més clar i amb més sol al centre del dia. Continuarà fent calor, però comença a anar de baixa la onada de calor d'aquests dies i avui doncs es notarà una mica. De nit ha baixat una miqueta la temperatura, poc, s'ha situat entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima encara serà alta, però no pujarà tant i estarà entre 32 i 33 com a molt, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Vents en conjunt febles, d'enterrals fins a mig matí i al final del dia, i més aviat de xaloc moderat al centre de la jornada. Això farà que la mar comenci arrissada, però augmentant a marejol considerable a partir de migdia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies per convidar-me, bon dia.
2: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
5: Bé, en aquest cas, els que portem sempre a processos participatius, sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació, sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, vale? En aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no? En aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
2: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres.
5: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les redes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat, o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en aquest en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar pues, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podia ser molt més, la veritat. Mm-hmm.
2: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros, finalment doncs, sumant les propostes guanyadores s'arriba a 288.000, per tant no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
5: Correcte, la qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit, és a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que es va proposar, doncs hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació. Però, clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de la regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no?, de posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. Si el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que poguessin entrar més. Es va decidir que no era la millor via, perquè si no podia haver un micro comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits es pot anar mirant el pressupost i més o menys si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat doncs, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
2: Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions s'executin, doncs, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
5: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com a la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
2: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats. Sí. Perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
5: Correcte, en el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026, i està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera, jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris, per tant, el pressupost ja està aprovat, per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
2: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no? Que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
5: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas doncs, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi ha, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans i altres que són més petits. Llavors l'administració doncs, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la dels les marquesines que falten. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant doncs, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
2: Mm. Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020 i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
5: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si eren 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la teulada podem fer el terra, si no podem fer una paret, o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Gué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
2: Mm. Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
5: Encara no hem tancat aquests processos participatius, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns processos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant ara moment en aquests processos participatius, el que vull és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim en aquest projecte, els hi vull agrair, de veritat, públicament. aquesta voluntat, no? Doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no? A la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
2: Mm. I també, bueno, per anar tancant les propostes que bé, no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
5: No vol dir que quedin descartades, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no? I el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poder tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan, pues, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
2: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
5: A vosaltres, bon dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
6: Dental Company. Porque sonreír es salud. Pona una. Radio Cubellas. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, però a diferència de dies passats, amb intervals de núvols baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda, i això sí, amb un cel més clar i amb més sol al centre del dia. Continuarà fent calor, però comença a anar de baixa la onada de calor d'aquests dies, i avui doncs es notarà una mica. De nit ha baixat una miqueta la temperatura, poc, s'ha situat entre 23 i 24 de mínima, mentre que la màxima encara serà alta, però no pujarà tant, i estarà entre 32 i 33 com a molt, amb una humitat moderada i ambient una mica aixafogós. Vents en conjunt febles, d'enterrals fins a mig matí i al final del dia, i més aviat de xaloc moderat al centre de la jornada. Això farà que la mar comenci a arrissada, però augmentant a marejol considerable a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Una baralla davant del cementiri municipal ha acabat amb un home mort. El presumpte autor estaria detingut, tot i que la policia local, els Mossos d'Esquadra ni l'Ajuntament no han confirmat encara més informació. Segons testimonis directes dels fets que han parlat amb Ràdio Cubelles, s'han sentit crits i han vist una baralla just davant de l'assentament, que hi ha a l'altra banda del carrer, just al sector del cementiri, i han vist com un dels dos homes que s'estaven barallant atacava l'altre amb una arma blanca i l'ha matat. En poca estona arriba la policia local, que ha detingut el presumpte autor, que, segons els testimonis, s'hauria autolesionat després de l'agressió. Els fets han indignat especialment els veïns de la comunitat Els Pins, formada per 37 cases al final del carrer de mossèn Miquel Cortí. Aquest grup veïnal havia demanat una intervenció a l'Ajuntament des de feia setmanes, ja que s'estaven acumulant problemes de convivència en aquesta zona. Alertaven tant de problemes que tenien amb l'assentament de davant del cementiri com també de l'ocupació de la casa de l'antiga gossera. Els veïns reclamaven una sortida per evitar aquesta situació de vulnerabilitat i, de fet, s'havien posat en contacte amb Ràdio Cubelles per fer públic el cas. Davant de la insistència dels veïns i també en resposta a les peticions de l'emissora municipal, l'Ajuntament va informar que havia organitzat el dijous 2 de juliol passat una reunió per coordinar una resposta entre els serveis socials, la policia local i els Mossos d'Esquadra dedicada a aquests casos concrets d'aquesta zona. En declaracions a Ràdio Cubelles, el govern local havia reconegut fa poc que l'arribada de persones amb vulnerabilitat extrema i sense llarisme era un problema nou per un municipi com Cubelles i que els pocs recursos que hi ha en aquesta zona per poder solucionar aquesta mena de situació estan actualment saturats. Tan bon punt es doni més informació sobre els fets que han ocorregut, que han acabat amb aquesta persona morta davant del cementiri municipal, tan bon punt hi hagi més informació i més dades, ampliarem aquesta notícia.
4: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
5: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
4: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
1: Cubelles ha estat inclosa en el nivell 3 del Pla Alfa per un perill molt alt d'incendi. Amb l'activació d'aquest nivell, els agents rurals vigilen les activitats suspeses i el compliment de les prohibicions i restriccions. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els agents rurals fan aquesta vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions. Per exemple, està prohibit encendre foc a qualsevol mena d'espai obert, queda suspès temporalment mentre es mantingui el risc esmentat de totes les autoritzacions concedides de cremes, de rostolls, de pastures, de restes de poda o de restes silvícoles. Tampoc es podrà encendre foc en cap àrea de descans de les xarxes de carreteres ni a les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones que estan habilitades per fer-ho. Tampoc es pot fer servir maquinària i equips a les muntanyes o a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant de boscos. El funcionament d'aquesta maquinària, si genera deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, només es podrà fer servir si l'òrgan competent de l'administració autonòmica n'ha autoritzat expressament el seu ús o siguin necessàries per l'extinció d'incendis. Tampoc es pot fer ús de cap material pirotècnic, no es poden llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, i les restriccions també afecten l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 400 metres de terreny forestal. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, pot implicar també la declaració de la fase de prealerta del Pla Infocat de Protecció Civil. D'altra banda, recordem que Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla Procicat, en aquest cas per l'onada de calor, que va començar diumenge i que es preveu que duri tota la setmana. En el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el Garraf continua en perill 1/6 per calor nocturna entre les 12 i les 6 de la matinada d'aquest dijous i que Cubelles continua també en perill alt de 3/4/6 per calor aquest dijous entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Protecció Civil en aquests casos demana als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de totes les persones vulnerables. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats en un cotxe amb les finestres tancades. Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
6: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC, i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de que els feia vulnerables.
1: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
7: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no?
1: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
7: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
1: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els covellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
6: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
1: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
7: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
6: Exacte.
7: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
1: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions.
4: La Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà aquest dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, la darrera obra del filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026. L'acte serà conduït per Robert Monzonis, que conversarà amb el públic al voltant de les principals idees d'un assaig que reflexiona sobre una de les grans qüestions de la condició humana, l'esperança. Publicat per Edicions Destino, Anatomia de l'Esperança analitza la naturalesa profunda d'aquest concepte i el presenta com una actitud activa, capaç d'enfrontar-se al desànim i d'impulsar les persones a continuar avançant malgrat les dificultats. Al llarg de les seves pàgines, Torralba defensa que l'esperança no és una espera passiva ni un optimisme ingenu, sinó una virtut que es cultiva a través de la llibertat, el compromís i la capacitat de trobar sentit, fins i tot a les situacions més adverses. Robert Monzonis, al llarg de la conversa mantinguda a Ràdio Cubelles, ens parla d'aquest llibre, Anatomia de l'esperança, del doctor Francesc Torralba.
8: Torralba, un dels conceptes que he llegit molt interessants, que l'esperança comporta patiment, que no vol dir que tenir esperança sigui un camí de roses i que visqui en un món paral·lel a la realitat. No. Patirem per acomplir els objectius, per arribar al camí que volem arribar. Però l'esperança ens dona aquesta força, aquesta energia interior, per poder, malgrat el patiment, seguir en el camí i finalment fer el cim, no?
4: Robert Monzonis, que serà el conductor d'aquest acte, subratlla també l'autoritat moral de Francesc Torralba, especialment després de la tràgica pèrdua del seu fill, un fet que ha marcat la visió pràctica i humana que trasllada també el seu pensament filosòfic a través d'aquest llibre. Més enllà de la teoria, es planteja com afrontar la mort i la incertesa mitjançant l'autoconeixement i el suport mutu.
8: Una altra de les coses que suposo que les persones que han estat que han llegit una mica sobre Torralba o l'han escoltat saben és que Torralba va perdre el seu fill fa uns pocs anys. Va perdre el seu fill amb un dels seus fills amb una una activitat d'escalada que feien. Van anar a fer un pic i es va precipitar el seu fill. Això ho ha explicat moltes vegades, Torralba, a nivell públic, perquè ho ha fet també una mica com a exemple, no? Va ser un fet inesperat i molt transcendent, més transcendent en la seva vida, i per tant doncs, també pot parlar amb molta autoritat, perquè no només a nivell teòric ha desenvolupat aquest concepte de l'esperança, sinó a nivell pràctic, no? Quan se't mora un fill, doncs és un fet altament tràgic a la vida, en el qual pots fàcilment caure en la desesperació. I per tant ell parla amb moltíssima autoritat de tot això i per això val la pena escoltar-lo.
4: Recordem que serà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda quan es presenti aquest llibre, Anatomia de l'esperança, com dèiem, escrit pel filòsof Francesc Torralba. Un acte, recordem-ho, que tindrà lloc a la biblioteca mossèn Joan Avinyó i que serà conduït per Robert Monzonis, col·laborador i antic alumne de l'autor.
1: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
9: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipsi total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que a Cubelles doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
1: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
10: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
1: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
11: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la

0: Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. A aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud. Pona una. Radio Cubellas. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts ara al matí, cel més clar al migdia i amb alguns núvols baixos a mitja tarda, amb una temperatura que avui ja quedarà més curta. Ja ha baixat de nit, s'ha situat en els 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32 o 33, a tot estirar, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral ara a primera hora, i deixa-lo més reforçat la resta del dia, amb mar rissada, però augmentant a marejol a migdia. Demà el temps serà molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i també baixarà de dia i estarà entre els 22 o 23 de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada, però amb xafogor notable, ben feble, de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. Diumenge.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
1: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
4: Bé, en aquest cas, els que portem sempre a processos participatius sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, vale? En aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts municipals, no? En aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
1: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres.
4: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquests aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat, o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en aquest en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar, doncs, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
1: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros. Finalment, doncs, sumant les propostes guanyadores, s'arriba a 288.000. Per tant, no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
4: Correcte. La qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit. És a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que es va proposar, doncs hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació. Però, clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que, clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de la regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no?, de posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana. Es va decidir com haurien de repartir aquests diners. Si el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que poguessin entrar més. Es va decidir que no era la millor via, perquè si no podia haver un greu comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost. Vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys, si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat, doncs, en el tintero, no?, com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
1: Ara que ja es poden conèixer, doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que, doncs, aquestes accions, doncs, s'executin, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà, també?
4: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com de la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure, pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
1: Perquè recordem que, malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats, sí, perquè, doncs, ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
4: Correcte. En el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026 hi està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera, jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris, per tant, el pressupost ja està aprovat, per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
1: sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no? Que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
4: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas doncs, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi han, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans i altres que són més petits. Llavors l'administració doncs, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la dels les marcacines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant doncs, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
1: Mm. Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020 i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
4: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan ens han anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si eren 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la taulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Gué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
1: Mm. Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
4: Encara no hem tancat aquests processos participatius, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns processos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant ara moment en aquests processos participatius, el que vull és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim en aquest projecte, els hi vull agrair, de veritat, públicament. aquesta voluntat, no? Doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no? A la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tinguin un control el més transparent i el més públic possible.
1: Mm. I també, bueno, per anar tancant les propostes que bé, no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
4: No vol dir que quedin descartades, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poc tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan, doncs, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
1: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
4: A vosaltres, bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: ¿Hay planes de verano y planazos para toda la vida? Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
6: Dental Company. Porque sonreír es salud. Pona una. Radio Cubelles. DJ Junior Vera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
3: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
2: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
4: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malaborda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
5: A Sitges no ho veuran,
2: I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més, més llarg i tot, però escolta'm, que a Cubelles doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
4: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
5: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
4: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

top little BG. Compte amb fa pal aquesta body, me'l porta fluix el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se la enfronta. Però tot em sembla

impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: això mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Sí, els valencians del pas i de l'estiu. O ara o mai.
3: Perquè no ens

0: podem tocar.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ col·lectiu Tonyina. Tot una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de veneres a càrrec de la petita Habana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
5: Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I amb la Borda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
6: A Sitges no ho veuran.
0: I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles, doncs, que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
5: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
6: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
5: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts ara al matí, cel més clar al migdia i amb alguns núvols baixos a mitja tarda, amb una temperatura que avui ja quedarà més curta. Ja ha baixat de nit, s'ha situat en els 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32 o 33, a tot estirar, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral ara a primera hora, i deixaloc més reforçat la resta del dia, amb mar rissada, però augmentant a marejol a migdia. Demà el temps serà molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i també baixarà de dia i estarà entre els 22 o 23 de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada, però amb xafogor notable, ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Diumenge...
0: Ràdio Cubelles. Notícies. La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: perquè volien mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la i, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquell llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet, d'una manera, la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una

0: això, estem donant les primeres passes en el món literari.
1: I Crear Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
0: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors m'interessa també demostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
1: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
0: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer cap de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
1: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
0: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònides, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot. O sigui, que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això i grafisme, no?, i creació gràfica?
0: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut que intenta doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu que pot interessar més a un públic especialitzat?
0: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
0: Doncs jo crec que el més important seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global, que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
0: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. I per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens

0: has explicat avui a l'entrevista, i anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
1: Gràcies. Bon dia.
0: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
2: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat, més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
0: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
3: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. A aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista, com a preparador físic, i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
0: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: que toca de Déu. Ens acabarem tancant, no?
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts ara al matí, cel més clar al migdia i amb alguns núvols baixos a mitja tarda, amb una temperatura que avui ja quedarà més curta. Ja ha baixat de nit, s'ha situat en els 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32 o 33, a tot estirar, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral ara a primera hora, i deixa-lo més reforçat la resta del dia. Mar rissada, però augmentant a marejol a migdia. Demà el temps serà molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i també baixarà de dia i estarà entre els 22 o 23 de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada, però amb xafogor notable, ben feble, de gregal fins a mig matí i deixa-lo la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Diumenge...
0: Ràdio Cubelles. Notícies. La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: perquè volien mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que has observat amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins exposàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nou, si no recordo malament ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost, doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere és

0: moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicas, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no? En quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades, en aquest sentit, no? Des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui, que hi ha una mica de tot.
1: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i grafisme, no?, i creació gràfica?
0: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor poc conegut, que intenta doncs fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
1: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu que pot interessar més a un públic especialitzat?
0: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
1: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
0: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador o dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
1: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertani aquest mes d'agost?
0: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè precisament això per la seva singularitat i perquè amb un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, jo crec que val la pena.
1: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé. La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
2: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
1: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de veneres a càrrec de la petita Habana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
3: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna a la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vallllosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: I avui parlem amb la Núria Planes, que és la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Cubelles. Parlem de la Festa Pirata, un esdeveniment que arriba aquí al municipi del 17 al 19 de juliol al Passeig Marítim. Núria Planes, benvinguda de nou a la ràdio.
4: Hola, bon dia.
2: I bé, explica'ns una mica, no?, com es presenta aquesta nova edició d'aquesta Festa Pirata. Com ho heu previst?
4: Bueno, hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani.
2: Uh-huh. Aquest toc diferent, doncs.
4: Sí,
2: eh?
4: Aquest és el toc diferent. Amb habaneres, amb bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
2: Molt bé. Què et sembla, Núria, si repassem una mica la programació, no?
4: Anem.
2: Des del primer dia, no?
4: Sí, bueno, comencem abans del 17, comencem el dijous, nosaltres un dia abans, fem una conferència amb cada històric del privilegi de tenir port, no? Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
2: Uh-huh. Un acte doncs, que obre, no? Que programa un dia abans.
4: Sí, sí. Ja és habitual ja que ho fem, que sempre fem el caire històric, la contextualització aquesta històrica de la Fira Pirata.
2: Aquesta col·laboració, no?, amb aquest grup, no?,
4: sí,
2: local.
4: Sí, dels Amics de Castell, sí.
2: 7 de la tarda, dijous dia 16, a la rectoria, no?
4: Sí, espero que no se'ns quedi, que a vegades se'ns acaba petita, espero que, bueno, que estiguem bé.
2: Molt bé, seguim. Ja més oficial, no? Dia divendres, no? Que potser sí. Ja comencem amb una programació més centrada amb aquesta festa, no? Uh-huh. Pirata. Més amb música, ambient...
4: Sí, bueno, de fet, la Fira Pirata, com les edicions anteriors, és una ambientalització del passeig, amb parades, amb escenificacions del desembarc pirata, amb coses dels pirates, i bueno, són diferents activitats per tota la família. Al final són una ambientalització de la Fira Pirata.
2: Per tant, arribem a Cubelles i es converteix. Eh?
4: Ah, sí, el passeig es transforma.
2: Totalment.
4: Exacte, el passeig es transforma i amb diferents activitats per tots els públics.
2: Molt bé. A partir d'aquí, això serà l'obertura no oficial 6 de la tarda. Uh-huh. Això serà el mateix passeig marítim?
4: Sí, totes les activitats es fan a partir de la xerrada, totes les activitats es fan al passeig.
2: Diguem, no sé si teniu acotat més o menys des de quina punta del passeig a altra.
4: Bueno, normalment fem tot el passeig marítim, de fet fins a tot.
2: Tot sencer,
4: sí, tot sencer, vale? Fins a la desembocadura quasi, perquè al final la plaça aquella de la desembocadura també.
2: O sigui, aquella plaça nova que tenim a
4: l'oficina
2: de turisme.
4: Sí, on estarà
2: l'oficina
4: de turisme, allà també es faran, i de fet a la zona de gespa també es farà alguna cosa, o sigui que i al final és tot el passeig, sí.
2: Perfecte. Divendres a les 6 l'obertura del Mercat Pirata, de 6 a 10... què tindrem?
4: De 6 a 9 hi haurà diferents activitats, doncs una xerrada, bueno, diverses xerrades, el campament pirata, hi ha un taller a les 9 de taller de construcció de xarxes.
2: Uh-huh.
4: I bueno, això també és per tots els públics, eh? Moltes coses adreçat a nens, vale? Al públic infantil, però esteu tots convidats a totes les activitats. I després sí que hi ha un DJ amb música, uh-huh, a l'escenari aquest del Passeig Marítim, carrer Girona.
2: Molt bé, per tant, doncs, tota una vetllada, no?
4: Sí.
2: De tot una mica. Veig que també feu una activitat d'esgrima, eh? Per infants,
4: sí,
2: i,
4: sí.
2: I punteria pirata, està
4: sí,
2: bé.
4: Sí, sí, això ja també vam fer l'any passat, ja vam fer alguna cosa i vam repetir perquè això és de les coses que van tenir més èxit.
2: Uh-huh. I això de la patrulla pirata a les 8 és una altra de les activitats sorpresa,
4: sorpresa,
2: potser?
4: Sí, activitat sorpresa.
2: Molt
4: sí.
2: Bé, la xerrada que deies, Charla Talks by Gabriel Treip, que és historiador, per uh-huh, aquí, i a les 9 aquest taller, no?, de construcció de xarxes, l'atrapa somnis, i, com deies, aquesta amenització que tanca amb un DJ de música, el col·lectiu Tonyina.
4: Sí.
2: També relacionat, no?
4: És, sí, és mediterrani, tot total. Això és música mediterrània.
2: Uh-huh. Dissabte, vinga, centrem-nos dissabte, dia 18 de juliol, sí. La programació... Comencem al matí, ja.
4: Sí, comencem a les 11 del matí, bueno, hi ha les obertures de les parades. De fet, durant tot el dia, el fet d'estar ambientat, hi ha diferents grups i tal. Això anirà itinerant durant tot el dia. I una mica és la repetició, també, de la mateixa programació, vale, del divendres. Però el cercavila musical i la cantada d'havaneres és la... el punt de diferència respecte al divendres.
2: Molt bé, per tant, diguem que tota la tarda més o menys hi haurà les mateixes activitats que comentàvem,
4: sí,
2: no?
4: Sí,
2: els
4: sí.
2: Tallers, la xerrada... llavors, aquesta cercavila musical d'elles a partir de 9:15.
4: Sí, a 9:15 hi ha la itinerant i després a les 10 a l'escenari del carrer Girona hi haurà la cantada de veneres amb una pausa que farà en rock cremat i després seguirem amb la cantada d'havaneres.
2: Molt bé, la petita Habana, eh?
4: Sí.
2: Anem a anunciar també aquest grup d'havaneres que tindrem a Cubelles i no falta, doncs, el típic, no?
4: La el rock cremat.
2: Molt
4: el rock cremat. Sí, sí, a la mitja part es farà el rock cremat.
2: I diumenge seguim amb un tercer dia de uh-huh, festa pirata, programació també matí-tarda.
4: Matí-tarda, sí, bueno, l'ambientació de tot durant el matí... Som conscient que a mitjans de juliol fa molta calor, vale? I que doncs, les activitats són més centrades cap a la tarda, vale? Que clar, és que l'ambient que és més agradable per estar pel passeig.
2: Molt bé, i a la tarda, no? A banda d'aquest campament pirata, tindrem el que agrada molt, no? Que són aquests personatges infantils, no? Per poder fer...
4: Sí, el que passa que hi ha aquest musical... els personatges infantils, l'esgrima, que deies dels nens, i una altra vegada un DJ amb música.
2: Uh-huh. Seguim amb més DJs, que en aquest cas col·lectiu Tonyina també,
4: sí,
2: eh?
4: També,
2: per
4: sí,
2: tant,
4: sí, mateix,
2: repeteix.
4: Sí, sí.
2: I bé, no sé si heu calculat més o menys gent que pot venir a veure la festa pirata, una mica també a nivell de parades, no? De participants, quines serien les xifres més o menys, similars a l'any passat?
4: Sí, similars a l'any passat, però saps què passa? Que aquí vam tenir una aturada amb el Covid, vale? I llavors tampoc no tenim masses dades perquè la primera vegada que es va fer va ser l'any passat. Llavors no tenim unes dades fidedignes de realment com anirà. Uh-huh. Espero que vagi molt bé, perquè bueno, és que hauríem de fer-ho molt malament perquè no hi hagués gent al passeig al juliol, però espero que la gent li agradi l'ambientació i les activitats i la música sempre agraeix tothom i al vespre la idea és que amenitza els sopars, que la gent de l'hostaleria de la zona pugui doncs, tenir bastanta afluència de públic perquè la gent estigui a gust amb la música i amb les activitats que fem.
2: Uh-huh. Per tant, una festa pirata que es torna a recuperar després d'aquell impàs, com dèiem, no? De la
4: sí,
2: pandèmia,
4: sí.
2: Continua des de l'any passat amb l'objectiu, no?
4: De consolidar-ho i de fer-ho durant molts més anys, sigui qui sigui. i això, doncs, que consolidar aquesta festa com una pròpia de Cubelles.
2: I a més a la gent li agrada aquesta activitat al passeig marítim, no?
4: Clar, és que a més bueno, és un moment de la temporada que tenim molta gent d'aquí encara que està aquí, però també tenim visitants de fora que, bueno, que quedin enamorats de Cubelles, de la platja i de la seva gent.
2: Molt bé, i després ja tindrem la festa major, que això ja és una altra regidoria, no? Però en tot cas, ara, promoció econòmica, aquest estiu tindríem això. Entenc que no hi haurà aquest any al supermàrquet i parades, no?
4: No,
2: hi ha hagut programació.
4: No, perquè no... Per fer una cosa petita, fer-ho malament, al final hem decidit no fer-ho. Vale? Hi ha moltes activitats d'aquest tipus als voltants i llavors les nostres quedaven com una reduïdes i vam decidir que ho fem bé, o no ho fem. Llavors vam decidir que aquest any no hi havia prou gent i no, vam decidir no fer-ho.
2: Per tant, concentrar esforços més en d'altres festes, potser...
4: En altres festes o en altres activitats. Bueno, també tornem a repetir la festa dels 40, que juntament amb Joventut és una festa que fem dintre la programació de la festa major petita, i tornem a repetir la festa dels 40, que és el punt important de la nostra programació d'aquest estiu.
2: Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta festa, també, los 40, aquest, els 40 Summer Life, que tornarà a portar a Cubelles alguns dels artistes més destacats del panorama musical. I bé, en parlem. De seguida anem a donar aquesta informació amb el cartell. I quina millor manera de presentar aquest programa, com dèiem, d'aquest Summer Life, que fer-ho també doncs, convidant el regidor de Joventut, el Pau Rodríguez, també aquí a l'entrevista. L'hem fet entrar aquí als estudis de la ràdio.
5: Bon dia.
2: Bon dia. I bé, parla'ns una mica d'aquest cartell, no?
5: Sí, no, la veritat és que l'any passat ja sabeu que no és el primer any que ho fem, és el segon any que ho fem, Àngels. El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Lere Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
4: Sí.
5: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, segur, seguríssim que algú en sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: I per la part de promoció econòmica, Núria Planas, què significa també, no?, aquest tipus d'esdeveniment?
4: Bueno, nosaltres apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: Molt bé, perfecte. I l'any passat la xifra era aproximadament d'unes 7.500 persones, suposo que l'objectiu o el desig, diguem-ho,
5: bueno,
2: així.
5: Bueno, les xifres...
4: segons potser... l'organització, sí. Segons... Sí.
5: Van ballar una mica, segons la nostra policia local, van ser una mica més inferiors, crec que van estar al voltant d'entre 3.500 i 4.000 i pico persones, sí. Segons l'organització, això és quan com hi ha una manifestació.
4: Una manifestació, no? És que és molt difícil de controlar.
5: Però sí que és veritat que l'afluència va ser molt gran.
4: Sí, sí, i a més, bueno, és un públic familiar, familiar, que no hi ha cap mena d'aldarulls, l'hora de finalització tampoc no és cap hora extrema, i al final és una festa que es tracta de passar-s'ho bé, d'un bon ambient, de gent sana, que hi tenim el punt lila ja com a regidor d'Igualtat, vull dir que tindrem allà el punt lila també per informar i per fer una festa segura per tothom.
2: Perfecte.
5: Sí.
2: Doncs si, no sé, ja no hi ha res més a dir, de moment ho deixem aquí.
4: Convidem a tothom a que vingui a, pues, tant a la festa pirata que hem parlat abans, com als 40, com als actes de la festa major, que a Cubelles es viu molt bé i es disfruta molt.
2: Perfecte, un estiu ple d'activitat.
5: Exacte, no. Primer la festa pirata, que la tenim la setmana vinent, si no m'equivoco. I després han de venir al concert, o sigui, tenen que ir de salto en salto, el fin de que viene festa
4: Cubelles,
5: pirata, i l'altre, doncs...
4: Cubelles està al centre de la comarca.
2: Perfecte, a més un estiu doncs, amb moltes propostes, no?, i que la gent disfruti plenament doncs, de totes elles. Ho deixaríem aquí, Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica, gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
2: I el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut, també moltes gràcies per haver vingut a la ràdio. Fins una altra.
4: Adéu.

0: Felicitacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
2: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
2: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Covelles.
0: Ràdio Covelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Covelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Covelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Covelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Covelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovelles.cat.

0: Help me.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. All right. Yeah. Yeah. It's it.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem, no? És combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que, si, bueno, si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total, no podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites, aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que ja estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa, procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, eh? Tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia al lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials, i bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar doncs accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que, que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de Ràdio
2: amics,
1: Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles. El 107.5 de l'FM.

Doncs acabem d'escoltar la Wanda Jackson, que és la reina del rockabilly. Pels qui no la coneixíeu, jo bueno, no la vaig conèixer personalment, però és una de les grans, juntament amb l'Elvis, el rei del rock and roll. Però abans de tot, pels que acabeu d'aterrar de Mart, estem a la maleta de la Guspireta i qui us parla és la Txell Marcilles, en tots els oients de Ràdio Cubelles. Com cada setmana, portant el millor rock and roll, rockabilly i swing. Aquesta setmana tocava swing, però mira, escolta'm, com que m'he aixecat amb el peu dret, no l'esquerra, doncs he portat rock and roll per acabar el mes de setembre amb una mica de canya. I com bé us deia, és la Wanda Jackson, si no la coneixió, amb la cançó Fujiyama Mama, també un dels seus grans greatest hits, una senyora que va tenir una carrera super prolífica fins fa poc que ens va deixar, doncs res, va ser una de les grans de l'època dels anys 50. Doncs avui al programa tenim un programa doncs, amb molta gent conegudíssima, bueno, per mi sí, però bueno, sí, pels que no la coneixeu ja us faré que la conegueu. Tenim l'Elvis, com ja sabeu, que sempre porto una o dues cançonetes dins del programa de rock and roll, el senyor Jerry Lee Lewis, qui no coneix el Jerry Lee Lewis, no el tenim de veí de Cubelles, llàstima, jo li hagués fet unes quantes preguntetes, però bueno, el coneixem tots i si no, el que no el coneixeu, avui el coneixereu. El Sam Cooke, el Bill Fury doncs, i la Janis Martin són molts, molt grans de la seva època i com no els havia de portar avui. Doncs res, seguim i seguim amb, si comencem amb la reina, doncs seguim amb el rei, no? Diguéssim, amb els dos grans, amb una cançó que es diu Common Everybody, no sé si l'heu coneguda alguna vegada, no la coneixeu? Doncs, bueno, ara la coneixereu, si em deixa el reproductor posar-la, aviam.

Doncs haguem d'escoltar Come on Everybody per començar amb Canyeros i de l'Elvis Presley. I ara sí que tenim el Jerry Lee Lewis, que mira, a vegades els burros fan cagarades, doncs aquest, a vegades l'ordinador aquest em fa males passades. Entre que jo que no hi guipo i l'ordinador que em fa males passades, estem arreglats. Però ho hem solucionat molt bé. Doncs sí, ara tenim el Jerry Lee Lewis, que aquesta cançó la coneixeu tothom, i qui no la coneix, bueno, acceptarem Pulpo com animal de companyia, però bueno, no s'hauria d'entendre, perquè és una cançó que ha sortit a pel·lícules. Per exemple, hi ha una cançó, hi ha una pel·lícula que està dedicada a la vida de Jerry Lee Lewis, no me'n recordo el nom, és el que té memòria de Dory. Aquesta cançó també surt en una pel·li que es diu American Graffiti, vull dir que s'ha conegut, és una de les més conegudes d'ell. Doncs us deixo amb ell, el Jerry Lee Lewis, amb la cançó Great Balls of Fire.

Doncs diem adeu al Jerry Lee Lewis amb una cançó, el seu gran greatest hit, que és Jerry... Ai, perdó, ui, ui, ui. Great Balls of Fire. És que ja et dic jo que no estem. Doncs sí que estem per la festa que ens ve el mes d'octubre, que és d'aquí un mes aproximadament, que seria la... Estarem punxant, la maleta de la Guspireta estarà a la festa de Carburador Springs, que és el tercer aniversari. És una festa que és una entitat que té cotxes americans, també hi ha Harleys, motos d'època i tal, i fan el seu tercer aniversari, el dia 19 d'octubre, de 9 a 3, entrada gratuïta a Llorenç del Penedès. I la programació, més o menys, us la dic, així ho sabreu i així podeu venir, que segur que us ho passareu superbé, hi haurà música en directe. Però, en fi, us explico. A les 9 comença el show, inicia l'espectacle, a 2:15 punxarem nosaltres, a 9:15, a les 9 i mitja, cap allà a 11:45, just tocant l'hora de l'Àngelus, hi haurà la cerimònia de premis. A 12:45 tindrem en directe el grup que es diu Handicaps, que doncs, seria el grup que vindrà, doncs, que escoltareu música en directe, perquè la resta seria doncs, això, música que punxaré jo, en aquest cas. I allà a les 3, fi de l'espectacle. Doncs res, esteu tots convidats. El dia 19 d'octubre, apunteu a les agendes, que després no vull reclamacions, de 9 a 3, a Llorenç del Penedès, a la festa Carburador Springs. I també aquest divendres, el dia 26, estem punxant, la maleta de la Guspireta estarà punxant als Cups, a la Barceloneta, pels que estigueu allà i hàgiu sobreviscut a la setmana crítica i fatídica de la Renfe, doncs el divendres per celebrar-ho de 8 a 10 a la Barceloneta davant dels Cups. Estarem allà punxant. Doncs fet, ja us ho aniré recordant allò de la festa del Carburador Springs, però si no, aquesta setmana ens veiem a la Barceloneta. De 8 a 10, sí, això. I seguim amb el programa amb una cançó que es diu Dancing Party. I aquest, és conegut, però tampoc... per mi sí que és conegut, però com que si no el coneixeu, doncs, us el porto i així el coneixem tots. Es diu Chubby Checker i la cançó es diu Dancing Party.

Doncs haguem d'escoltar el Chubby Checker amb Dancing Party, ens hem anat de festa, a la festa de Carburador Springs i als Cubs també, i seguim amb més festa amb una senyora que es diu Janis Martin, que també va durar molt la seva carrera, com la de la Wanda Jackson, que fa, a veure, fa uns anys ja, que ja no hi és, però que va durar fins als anys 80, encara sonaven cançons seves. Doncs aquesta cançó que porto és una que m'encanta, que me la va dir un company de swing que no la sabia jo i de veritat que és una gran troballa. Es diu As Long As I'm Moving, si no m'equivoco, perquè la vista em falla i et dic jo que m'hauré de posar ulleres. I la senyora es diu Janis Martin. Us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Martin, suposo que us ha agradat, és la veritat que aquesta cançó la poso molt a les meves jams, sobretot, evidentment, a les jams de rock and roll, a les de swing, no? I res, seguim, que ja ens queden, quasi estem entrant a la recta final del programa, i ens queden, doncs, dos dels grans, un d'ells, el Sam Cooke, que l'he portat moltes vegades amb una cançó que surt a Dirty Dancing, que aquesta la poso molt, que es diu Cry to Me, i avui no l'he portat, però porto una altra més mogudeta. Sí, avui la tònica habitual és cançons mogudetes perquè ens despertem, no?, i tinguem un bon cap de setmana i estiguem guai tot el cap de setmana. Doncs això, la cançó es diu Another Saturday Night, sí, perquè s'ha tallat aquí, però com que me'n recordo, mira. I el cantant es diu Sam Cooke, com us bé deia. Vinga, escoltem-la.

Doncs perdoneu perquè us havia dit que sonaria Sam Cooke i al final, coses del director, allò que passa, ha sonat el Bill Fury amb Gonna Type a l'era. Superxula, em sap greu perquè aquesta cançó mereixia que es presentés superxula, a mi m'agrada molt. De fet, fa poc la vam ballar en una festa d'aniversari, precisament aquí al Foment de Vilanova, amb els nostres amics Poison Ivy, que són molt grans, i és una de les que van posar juntament amb l'Òscar Armengol, el nostre company de TV3, que és molt gran i també és un fan i un yonqui com nosaltres del rockabilly. Dit això, ara sí que posarem el Sam Cooke, tota la parrafada que he dit abans d'aquest home, que ha quedat ben retratat amb la cançó aquesta famosa Cry to Me, que surt a Dirty Dancing. Però, com us veus, deia, aquesta cançó es diu Another Saturday Night. Us deixo amb ell, per fi, amb el Sam Cooke.

Doncs acabem d'escoltar el Sam Cooke i ja entrem al final del programa. Dir-vos que està tot un plaer, com sempre, cada setmana. Els oients de Ràdio Cubelles, que sempre esteu al peu del canó escoltant la maleta, la guspireta i la xapa que us foto cada setmana, si no és una és l'altra. Un plaer, com sempre. I marxem fins la setmana que ve. No marxem aquí, sinó que tot just acabem de començar el curs, com els nens. El curs de radiofònic de la maleta, la guspireta. I marxem, doncs, amb el més gran. Hem començat amb la reina i el rei i marxem amb el rei, també, evidentment. Avui us porto dues cançons de l'Elvis, amb una cançó que també és super mega coneguda, més fins i tot que la del principi, que es diu Don't be cruel, no siguis cruel, i bueno, nosaltres no serem cruels, tornarem la setmana que ve i tornarem amb més swing o més rock and roll. Depèn d'aquella nit com dormi, aviam. Sorpresa! Doncs res, ens escoltem la setmana que ve. Salut i rock and roll i gaudim del Super Elvis. Don't be cruel. Fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts ara al matí, cel més clar al migdia i amb alguns núvols baixos a mitja tarda, amb una temperatura que avui ja quedarà més curta. Ja ha baixat de nit, s'ha situat en els 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32 o 33, a tot estirar, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral ara a primera hora, i deixaloc més reforçat la resta del dia, amb mar rissada, però augmentant a marejol a migdia. Demà el temps serà molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i també baixarà de dia i estarà entre els 22 o 23 de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada, però amb xafogor notable, ben feble, de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Diumenge.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats demogràficament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: Perquè volíem mostrar que els llibres alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són fons per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, i jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge d'un dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, ens hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertània Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, normalment, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posarem les cobertes, no?, com comentava abans, ara la coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no?, perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no?, perquè hi ha obres més dures, no?, més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicades, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com el puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta, doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que el missatge seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador, dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: I ja per acabar, bé, perquè creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, en fi, jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
5: Gràcies. Bon dia.
4: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port, a càrrec de Roger Benito, i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
6: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
4: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg doncs, del període de la pandèmia i es torna doncs, a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
7: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Valldosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista, com a preparador físic, i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
11: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles 107.5 FM.

Res no és tan dolorós per a la ment humana com un canvi gran i sobtat. Amb aquesta frase, l'autora del llibre d'avui ens obre la porta a una història marcada per les conseqüències dels nostres actes. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest capítol ens acostarem a una de les novel·les més poderoses i fosques, Frankenstein, també coneguda com El Prometeu Modern, de Mary Shelley. Una obra que ens parla de responsabilitat, de solitud i d'una pregunta incòmoda que és realment la monstruositat. Vet aquí que una vegada hi havia un jove anomenat Victor Frankenstein, nascut en una família acomodada de Ginebra. Des de petit, sent una fascinació immensa pels secrets de la natura i per tot allò que l'ésser humà encara no ha aconseguit dominar. Quan arriba a la Universitat d'Ingolstadt, Víctor s'endinsa en l'estudi de la química, l'anatomia i l'electricitat. La seva ambició creix fins a convertir-se en obsessió, ja que vol descobrir el principi de la vida. Ell vol crear un ésser viu amb les seves pròpies mans. I una nit fosca, finalment ho aconsegueix. La criatura obre els ulls. Però, en comptes d'assumir la responsabilitat del que acaba de crear, Víctor s'espanta i l'abandona. I aquest és el gran pecat d'aquesta història. No pas haver creat vida, no, sinó haver-la condemnat a la solitud des del seu primer alè. La criatura neix sense maldat i aprèn observant els humans. Però cada vegada que s'hi acosta, rep cops, insults i rebuig. El seu aspecte el converteix en un condemnat abans que ningú escolti la seva veu. Per això, la víctima principal és el monstre. Tot i que Víctor pateix, sí, però pateix sobretot les conseqüències de la seva pròpia responsabilitat. La criatura, en canvi, és l'ésser que no ha demanat néixer, que no ha rebut cap amor i que acaba convertint el dolor en venjança, perquè el món només li ha ensenyat crueltat. La novel·la avança com una persecució entre Víctor i la criatura, i el relat ens porta fins als paisatges gelats de l'Àrtic, on la història es finalitza amb una representació de la culpa i la solitud. Frankenstein, publicada al 1818, és molt més que una història de terror. Mary Shelley hi planteja una reflexió sobre els límits de la ciència i la responsabilitat moral. El subtítol, El Prometeu Modern, compara Victor Frankenstein amb Prometeu, qui roba el foc als déus per donar-lo als humans. Igual que ell, Victor vol accedir a un poder reservat que és el de crear vida. El problema no és només que ho aconsegueixi, sinó que després abandona la seva criatura. El monstre no neix dolent i és rebutjat per la seva aparença, tot i tenir sensibilitat. Per això, en molts moments, sembla més humà que el seu propi creador. Víctor vol la glòria de crear vida, però no accepta el deure de cuidar-la. Així, la novel·la ens fa preguntar si els monstres neixen o si els fabriquem nosaltres amb la por, el rebuig i la falta de compassió. Arribats a aquest punt, fem la pausa musical, ja que a Entre Històries no només ens quedem dins de les pàgines dels llibres, sinó que també mirem com aquestes històries han viatjat cap al cinema, la música i la cultura popular. I si parlem de Frankenstein, avui la cançó triada és Putting on the Ritz, en la versió de Fred Astaire. Pot semblar una elecció curiosa, però té una connexió deliciosa amb una de les adaptacions més estimades d'aquest mite, El jovencito Frankenstein de Mel Brooks. En aquella pel·lícula, la criatura puja a l'escenari amb el doctor Frankenstein i interpreta aquest tema. És una escena còmica que diu molt del personatge, ja que el monstre vol ser acceptat encara que sigui vestit de gala. Per això, aquesta cançó encaixa tan bé amb aquest llibre. Darrere del somriure i del número musical hi ha la mateixa pregunta que plantejava Shelley. Què passaria si, en lloc de fugir del monstre, l'haguessin convidat a ballar?
i sense més dilació, intro música.

El mite de Frankenstein ha tingut una gran presència al cinema, fins al punt que molta gent coneix abans la imatge cinematogràfica del monstre que la de la novel·la original. Una de les versions més influents és la pel·lícula de 1931 dirigida per James Whale i amb Boris Karloff com la criatura. Aquesta adaptació va fixar la imatge clàssica del monstre, amb rostre pàl·lid, cos rígid i caragols al coll. Amb el temps, el mite ha tingut lectures molt diverses, des del terror fins a la paròdia, com el jovencito Frankenstein que hem mencionat anteriorment. Més recentment, Guillermo del Toro n'ha fet una versió centrada en la criatura, com un ésser ferit imaginat, i destacant temes com l'abandonament, la paternitat i el desig de rebre afecte. Avui hem obert les pàgines de Frankenstein, una novel·la que neix entre laboratoris i paisatges gelats, però que sobretot parla d'una ferida molt humana, la necessitat de ser estimat. Víctor Frankenstein volia vèncer la mort, com un prometeu modern massa a prop del foc. Però, quan crea vida, no és capaç d'afrontar-la. La criatura, en canvi, ens commou perquè no neix malvada, sinó sola. I potser aquesta és la gran lliçó. El monstre no és qui té un aspecte diferent, sinó qui abandona, rebutja i es nega a estimar. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari i ens retrobarem la setmana vinent en un pròxim episodi d'Entre Històries, on tornarem a entrar en un altre gran clàssic per descobrir quina història continua bategant dins de les seves pàgines. Fins a la que ve!

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Si vols notar la diferència.
2: 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.
1: Vam jurar que no passaria, vam prometre que no canviaria res, però és el món que ens escriu el dia.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que ja som aquí una setmana més a la teva màquina del temps. Avui, programa especialíssim a Platinum. La música, estil Platinum. I comencem així de bé amb els Spandau Ballet. De seguida, més.

107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, que et parla, qui et presenta tots aquests temes que no trobaràs només aquí. Només aquí els trobaràs a la teva ràdio, al 107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, Fran Recio. Spandau Ballet Gold, sèrie Platinum.

I és que passa quasi sempre que com seleccionar cançons que són platinum. Evidentment, els Spandau Ballet són han de ser-hi. Però com no, també ha de ser-hi el Phil Collins amb aquell gran tema tamazo, diria jo, del seu Sussudio. Us en recordeu? Perquè aquesta música, aquest programa és per recordar, per somiar. Sussudio, Phil Collins.

personalment per mi un dels més grans del Phil Collins, tant quan estava al Genesis com en solitari. Tristament ara ja doncs està una mica com està. Su dio, quantes vegades hem escoltat aquest temazo. Su dio.

I seguidament ens anirem amb un altre èxit d'aquest, de Platinum. Ahà! Ens anirem amb el Simple Red, amb aquest gran tema dels Stars. Jo recordo quan vaig comprar aquest CD del Simple Red, que em va encantar, m'encantava, i que encara el tinc aquí a la meva col·lecció Stars. Simple Red, amb aquesta col·lecció Platinum.

Música, temes per recordar, per somiar. Simple Red Stars. I és que vosaltres sou les stars d'aquest programa, les estrelles. I seguidament ens anirem amb un altre gran tema, amb un altre gran artista, Platinum, sense cap mena de dubtes. Ella és la Linda Ronstadt.

It's So Easy, Linda Ronstadt. I és que hi ha temes que encara que vulguem no desapareixen de la nostra memòria. Sobretot els que ja tenim uns quants anys, però és que continuen sonant amb la mateixa força, amb la mateixa energia i així de bé. Com a l'Alphaville, Pequín Llevant.

de You Think I'm Sexy. Rob Stewart, recordeu aquell gran tema del Rod Stewart que tant i tant va sonar a les discos, que és Creus que sóc sexy? Rod Stewart, sonant aquí amb els grans èxits Platinum.

que dintre d'aquests grans temes d'èxits Platinum no podia faltar el Mike Oldfield, però no posarem la clàssica que moltes vegades i tantes ha sonat. Avui, en aquest especial Platinum, posarem The Song of the Sun, el so del sol.

I és que durant aquesta hora, durant aquest programa especialíssim Temes Platinum, continuem amb el Christopher Crops. Segurament recordeu, perquè sempre sona allà o aquí, el Christopher Crops, amb aquell gran tema, Ride Like the Wind.

I és que continuem amb més èxits, moltíssim més èxits. Platinum, Bananarama, que amb aquell tema, amb aquest sensacional vídeo, Venus.

I és que dintre d'aquesta gran col·lecció de Platinum de música no podia faltar tampoc el gran grup, excel·lent gran grup, Pretenders, amb aquest tema classiquíssim Don't Get Me Wrong.

tants i tants temes que podrien ser-hi aquí amb aquesta llista Platinum. El torn de la Natalie Imbruglia.

I és que seguidament continuarem amb els Fleetwood Mac, amb aquell gran tema de Mazo també, amb aquesta col·lecció Platinum. L'Italia és...

Bishop d'un blues, aquest tema que hem estret només per tu, per tu que ens escoltes des de l'altra línia telefònica, no, des de l'altra línia de les ones hercianes. Ràdio Cubelles 107.5 de la FM.

I és que no tenim molt més temps i continuarem amb l'últim tema per aquesta setmana de la màquina del temps, amb aquest especial Platinum, amb el Jackson Browne, Take It Easy. Però recorda que tornarem la pròxima setmana.

I és que això ha sigut tot per aquesta setmana, no tenim temps per més. Programa especialíssim, especialíssim èxits Platinum. La setmana que ve, molt més. Ens acomiadem amb el Jackson Browne, Take It Easy. Recorda que has estat a la teva màquina de temps. Tornem la pròxima setmana. Passarem llista.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

0: a la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.
1: Molt bona nit, família.
0: Bona.
1: I encantat de ser aquí una nit més amb tots vosaltres. Jordi Vera en directe des de l'estudi 3 de Ràdio Cubelles. Preparats aquesta nit per una sessió molt especial. Una sessió d'un amic i un DJ de renom a l'escena de Barcelona, G. Sant Rivera. Encantat de que hagis col·laborat amb nosaltres. Us deixo a les seves mans. ¡Sabe!
2: Hola a todos y a todas, soy Jason Rivera y esta es mi sesión para Bona Ona, una sesión tech house cargada de auténticos temazos. Comenzando la sesión, comienzo con un poquito de tech house suavecito y conforme vaya avanzando estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Así que espero que la disfrutéis, os mando un saludo a todos y a todas.

des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Benvinguts a la bona música.

I recordeu que teniu a la vostra disposició la web del programa bonaonaradio.com. Allà trobareu tota la informació del programa, propers convidats, i podreu fer les vostres peticions amb molt de love per a aquelles persones que són importants per vosaltres. Som-hi! bonaonaradio.com.

0: Empordà. Energia positiva.
1: Divendres a les 11 i dissabte.

Quina calor que fa aquí, eh? Tenim l'estudi a tope, aire condicionat i no para.

Això m'agrada! Sí! Energia positiva!

0: G-San Rivers. Aquesta nit només per tu, des de Barcelona.
1: Bona ona. Un espai on la música

un plaer estar una nit més amb tots vosaltres. Aquí en directe, des de Ràdio Cubelles, Jordi Vera, només per tu. Arriba l'estiu! Fa calor! Deixa't emportar!

Només a la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

Bé, família, un plaer haver estat aquesta nit amb tots vosaltres. Ens acostem a l'hora d'acabar i volia agrair a Jason Rivera la seva generositat per compartir amb nosaltres una sessió com aquesta avui. Moltes gràcies

marxem amb la temperatura a tope a l'estudi. Gràcies, Jason Rivera. Ens veiem el proper cap de setmana.

espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, amb alguns núvols alts ara al matí, cel més clar al migdia i amb alguns núvols baixos a mitja tarda, amb una temperatura que avui ja quedarà més curta. Ja ha baixat de nit, s'ha situat en els 23 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 32 o 33, a tot estirar, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble, amb terral ara a primera hora, i deixaloc més reforçat la resta del dia, amb mar rissada, però augmentant a marejol a migdia. Demà el temps serà molt estable i assolellat, amb cel clar al matí i amb algun núvol baix a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i també baixarà de dia i estarà entre els 22 o 23 de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada, però amb xafogor notable, ben feble, de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Diumenge...
0: Ràdio Cubelles. Notícies. La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
4: Del 3 al 28 d'agost, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acollirà l'exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània, una proposta organitzada per Libertània Edicions i Crea Cubelles, que convida els visitants a endinsar-se en l'univers visual de la novel·la negra. En parlem amb Joaquim Micó, un dels organitzadors d'aquest acte. Benvingut, Joaquim.
5: Hola, gràcies, bon dia.
4: Com va néixer la idea d'organitzar aquesta exposició?
5: perquè volien mostrar que els llibres són alguna cosa més que literatura. També hi ha una part de disseny, de grafisme, d'il·lustració. Moltes vegades comprem els llibres per l'impuls d'una bona coberta i pensàvem que valia la pena ensenyar aquesta part també del que és el món del llibre.
4: Uh-huh. I per què vau escollir, en tot cas, el gènere noir, no?, de novel·la negra, com a protagonista en aquesta ocasió?
5: I els noir vam pensar que seria una bona idea mostrar la part negra i criminal de la nostra editorial.
4: I què podrà descobrir el visitant que s'acosti a veure aquesta exposició?
5: Doncs les il·lustracions que s'han fet servir pels llibres que són font per aquest gènere i també les cobertes, no?, i alguna de les frases de cada llibre, que jo crec que ja serà bastant completa i que pot ser molt interessant i divertit.
4: Parles de les cobertes, les il·lustracions, dius, tenen un paper molt important, no?, amb aquest tipus de literatura. Quin valor artístic o narratiu, vaja, tenen a l'hora, no?
5: Sí, clar, moltes vegades una coberta ja t'està explicant de què va la novel·la. I, per tant, si crida l'atenció, si és interessant de veure gràficament, impulsa la lectura d'aquest llibre.
4: I com és aquest procés de treball entre els autors i els il·lustradors o els dissenyadors d'aquestes cobertes?
5: Va variant, depenent moltes vegades del propi il·lustrador, però en general sempre és molt de prop, no?, de veure que resumir un llibre, no?, amb una sola imatge, i que això, doncs, és una feina que, si es fa bé, és molt enriquidor.
4: Uh-huh. I hi ha alguna obra o alguna il·lustració especialment representativa que recomanaries observar amb més deteniment, que s'exposarà aquest mes d'agost?
5: Bé, la que és una mica la imatge de la pròpia exposició, que hem fet d'una manera la coberta d'un dels llibres, la imatge dels llibres, l'hem transformat per parlar de l'exposició, i està bé perquè representa una imatge de l'església de Cubelles, molt representativa, per tant, no?, de la població, i que bé, jo crec que és cridanera.
4: I bé, no sé, quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquelles peces que formaran part d'aquesta exposició a Cubelles?
5: Doncs, això, parlant amb Crea Cubelles, que també han estat il·lustradors, i bé, s'hem posat d'acord de seguida perquè tampoc era difícil, perquè bé, som una editorial petita de poc recorregut, perquè vam néixer a l'any 23 i per tant no teníem massa llibres per decidir amb quins es posàvem i quins no.
4: I quin paper juga Libertat i Edicions en la promoció de la novel·la negra en català?
5: Bé, doncs és un paper novell, com deia, perquè, clar, tenim pocs títols, en total són nous, normalment, ara mateix, i bé, doncs, sí, hem impulsat algun autor o autora novell que funcionem força bé dintre d'aquest sector, però bé, doncs això, estem donant les primeres passes en el món literari.
4: I Crea Cubelles, aquesta entitat també, participarà en aquesta iniciativa. No sé, què aporta aquesta col·laboració al projecte?
5: Doncs bàsicament un bon grapat d'autors amb interès també de mostrar la seva feina creativa i les ganes de fer coses diferents.
4: Creieu que una exposició com aquesta pot despertar l'interès per la lectura entre persones que habitualment potser no llegeixen novel·la negra?
5: Sí, ben segur, no? I més acompanyat, diguéssim, del propi festival que s'estarà fent durant aquest darrer caps de setmana d'agost. Doncs jo crec que sí, perquè a part, doncs, no sé, ja... Clar, no només posem les cobertes, no? Com comentava abans, a cada coberta l'acompanyaran doncs, algunes frases del contingut de la novel·la, punyents, no? Per tant, jo crec que sí, que... Sí.
4: Si parléssim d'elements visuals que puguin definir l'estètica del gènere noir, quins serien?
5: Jo crec que és molt ampli, no? Perquè... Clar, també el gènere té moltes vessants, no? Perquè hi ha obres més dures, no? Més realistes, amb més sang, per dir-ho d'alguna manera, altres amb humor, més irònicas, altres, diguéssim, que es basen en la ficció pròpia del gènere, no?, en quant a allò, el detectiu, la dona fatal, aquest tipus de coses, i clar, llavors les cobertes també són molt variades en aquest sentit, no?, des de les més poètiques a les més iròniques, a les més dures també, fins i tot, o sigui que hi ha una mica de tot.
4: Una exposició que podríem dir que posarà el relleu, no?, en el diàleg dins entre la literatura i creació gràfica. Per què és tan important aquesta relació entre literatura i això, i grafisme, no?, i creació gràfica?
5: Doncs perquè els llibres, moltes vegades, com comentava abans, és com un puls de la coberta. Diguem, pues compra això, compra allò, quan es tracta de vendre l'obra d'un autor o conegut que intenta, doncs, fer-se el seu camí en el món de la literatura, llavors la coberta és importantíssima, no? I ens adonem de que funciona així.
4: I quin perfil de públic espereu rebre? No sé si és una exposició que està només pensada pels amants del gènere negre o creieu-vos que pot interessar més a un públic especialitzat?
5: Jo crec que són situacions molt divertides, molt bones i que agradaran al públic en general, no?, en aquest cas.
4: Quin missatge donaries, no sé, a la gent, no?, que vagi a veure aquesta exposició? Quin missatge li donaries, no sé, una prèvia o un cop hagin vist aquest recorregut? No sé, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants?
5: Doncs jo crec que l'important seria això, la sensació de que darrere de cada llibre hi ha molta feina. No només la feina de l'autor, que evidentment és la més important i la principal, sinó també la feina del dissenyador, dissenyadora, del grafista, de l'il·lustrador, fins i tot de la producció, si vols. És a dir, que tot, és una feina molt global que engloba moltes parts, diguem-ne, creatives, i que jo crec que a l'exposició això es veurà i que pot arribar a la gent en aquest sentit de feina més àmplia que no només el que és la literatura en si.
4: I ja per acabar, bé, per què creus que ningú s'hauria de perdre aquesta exposició Llibres Lliures al Noir de Libertània aquest mes d'agost?
5: Perquè és original, perquè és diferent, perquè no hi ha exposicions d'aquest tipus. Jo ja sóc una persona granadeta i he vist una exposició d'aquestes característiques de tota la meva vida, dedicada al Pedro, perquè, per exemple, això per la seva singularitat i perquè en un quart d'hora ja ho has vist. Per tant, doncs bé, és passar una estoneta divertida i interessant i veure, doncs, això, una feina creativa i, diguem-ne, multicreativa, no?, perquè engloba diferents parts, no?, del que seria això, el món creatiu, no?, dibuix, il·lustració, disseny, literatura, en fi, jo crec que val la pena.
4: Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests detalls que ens has explicat avui a l'entrevista. I anem a recordar, no?, una exposició, Llibres Lliures, al Noir de Libertània, que es podrà visitar del 3 al 28 d'agost a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Bé, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Joaquim Micó, i que vagi molt bé.
5: Gràcies. Bon dia.
4: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de corsaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port, a càrrec de Roger Benito, i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
6: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
4: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la festa pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la festa pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada d'havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La festa pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ Col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la festa pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
7: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna a la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vall-Llosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva, futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
11: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix